Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Música Nit.
1: Música Nit.
0: La música dels teus somnis.
2: No. Aquesta nit, amor.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de mar.

Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia a tothom. Nova edició del Lloret Drone Festival aquest cap de setmana.

0: Aquest divendres i dissabte, 300 drons s'enlairaran al cel de Lloret per crear diferents figures i oferir un any més un espectacle d'allò més visual i atractiu. Una proposta que s'adreça tant a veïns com a visitants i que cada estiu omple la platja de Lloret. En aquesta ocasió es presentaran dos espectacles nous dedicats a la cultura i a les tradicions catalanes el primer dia i al mar Mediterrani el segon. En coneixerem més detalls amb Montse Mas, de l'empresa Crustars Aerial Shows, i també amb la regidora de promoció econòmica, Cristina Aymerich. Amb el Lloret Drone Festival obrim el bon dia, bona hora d'avui. Molt bon dia a tothom. Ja som a dimecres 9 de setembre i la jornada ve marcada per un canvi de temps important. Dia d'inestabilitat, ja hem començat a veure les primeres pluges i baixada de temperatures. En parlarem el bon dia, bona hora d'avui àmpliament. Ens ho avança ara mateix en Josep Altafulla amb la resta de temes que hem preparat per avui. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Doncs sí, entrevistarem el nostre home del temps, en Xavi Segura, i ens explicarà com es presenta aquest canvi de temps i també volem fer una valoració de com ha estat l'estiu a Lloret de Mar des del punt de vista meteorològic, ja que deixem enrere un estiu de temperatures més elevades que mai. A la segona part del programa la dedicarem a repassar algunes activitats de l'agenda. D'una banda, parlarem amb Pau Pérez, que és un dels responsables del Capicua, perquè l'Esplai ha muntat una exposició a la Casa de la Cultura on fa un repàs dels seus 35 anys d'història. D'altra banda, la directora de la Biblioteca Municipal ens parlarà de l'activitat Contes a les Places, que està programada a la plaça Melcior Montero, malgrat que haurem d'estar pendents del cert per veure si finalment es pot fer o no. I també entrevistarem a Andrés Clarós, de Bucam, que per conèixer tots els detalls del Vintage Med Sub i el Vintage Film Sub, que se celebren aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb el submarinisme vintage com a protagonisme.
0: Doncs avui tenim moltíssim contingut per oferir-vos, per tant, sense més preàmbuls, comencem aquesta nova edició del Bon Dia, Bona Hora. A darrere hi som Marc Vilamajor, Marc Diva, i qui som aquí en directe per l'Ambus, Josep Altafulla i una servidora, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I 3 del matí, ara mateix tenim una temperatura de 22 graus aquí a Lloret, el cel molt tapat, cauen gotes i Josep, avui la previsió meteorològica àmpliament, l'oferim?
1: En efecte, no tenim la crònica del nostre company Xavi, sinó que el tenim directament amb nosaltres via telefònica per saber, doncs això, com es presenta aquesta jornada. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores, ja tenint en compte el cel com el que tenim?
3: Sí, doncs avui pendents d'aquest canvi de temps que fa dies que anunciem a causa del pas d'un front fred i, clar, amb tanta calor acumulada, l'arribada d'aire fred en altura, evidentment és un xoc de masses d'aire que provocarà al llarg del dia aiguats, tempestes fortes que poden afectar molts punts del país, també arribar aquí a la zona de Lloret, de tota la selva marítima. Dia d'estar molt pendents del cel, aquests xàfecs que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla, amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda. Sembla que el risc afluixa una mica en el conjunt del país, però justament a la zona nord-est, per tant també aquí a Lloret, hi ha risc novament de xàfecs, i atenció perquè estem parlant d'aquests aiguats torrencials que poden aparèixer aquí i allà, molt irregulars, però allà on caiguin doncs poden provocar inundacions, creixements sobtats de rius i rieres. Per tant, precaució, molt pendents del temps, i evitem evidentment circulacions no necessàries al llarg del dia, sobretot en el moment de xàfecs. I sobretot el que notarem amb aquest canvi de temps, més enllà de les precipitacions i d'aquest cel més carregat, és la baixada claríssima de temperatures, una refrescada que es notarà a tot arreu, que serà brusca aquí a Lloret, entre 5-8 graus més baixes les temperatures que no pas els últims dies. Per tant, passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui, que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui, i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
1: Xavi, no sé si tens a mà estadístiques, dades de litres caiguts, de quant de temps fa que Lloret no plou, perquè tenim aquesta sensació que fa moltíssim temps que no fa un ruixat com cal.
3: Sí, sí, estem tenint realment un any excepcional, especialment a aquest estiu, un temps molt extrem, tònica, evidentment, de la crisi climàtica que estem vivint, i ara mateix hem de tenir en compte que portem més de 50 dies aquí a Lloret que no plou amb certes ganes. Per tant, una, podríem dir, una tongada excepcional de sequera, juntament amb molta calor, aquestes calorades, aquestes onades de calor, i tot plegat ha contribuït, evidentment, que la vegetació estigui molt i molt seca. Hem de tenir en compte que, amb dades generals del Meteocat, aquí a Lloret, en tot l'estiu han caigut només entre 25 i 50 litres per metre quadrat, segons estacions de referència. Per tant, poquíssima aigua, més o menys la meitat del que acostuma a caure en el període estiuenc, que a nivell meteorològic són els mesos de juny, juliol i agost. Setembre ja es considera tardor meteorològica, i tan sols el 20-21 d'agost va ploure una mica, però la veritat que va ser molt escassa la pluja, molt testimonial, i fins i tot el canvi de temps brusc que va haver-hi de forma transitòria a finals de juliol va passar de llarg d'aquí a Lloret pel que fa a la precipitació. L'últim dia que recorda amb una pluja, podríem dir que amb ganes, amb cara i ulls, fins i tot amb xàfecs intensos, ens hem de remuntar el 4 de juny, després de la calorada de finals de maig. Per tant, aquell dia que van caure 20-25 litres aquí a Lloret, d'això fa moltíssim, ja diem, 3 mesos, una mica més de 3 mesos, i per tant estem tenint un estiu molt i molt sec, i gràcies a l'hivern que vam tenir de pluja excepcional, que va deixar una litrada important, perquè si no estaríem patint molt més del que ho estem passant ara mateix, sobretot pel que fa a nivell territorial. En el conjunt d'any portem, no arribem encara als 300 litres, que podríem dir no està malament per trobar-nos a mitjans, una mica més de mitjans d'any, però clar, tota aquesta aigua pràcticament caiguda a l'hivern i a principis de primavera. Per tant, esperem que la tardor es comporti i porti les pluges habituals i abundants d'aquesta època, perquè l'estiu realment ens ha deixat poquíssima pluja aquí a Lloret.
1: Per acabar, Xavi, com a científic, el canvi climàtic farà que cada vegada notem més aquestes onades de calor sostingudes a l'estiu, que desapareixi gairebé pràcticament la tardor i la primavera?
3: Sí, tot indica que a poc aquests entretemps seran més breus, duraran poc, fins i tot poden arribar a desaparèixer a llarg termini. Aquest any és un exemple, la primavera va ser molt càlida, amb ingredients més estiuencs que no pas primaverals. La pluja va ser excepcional a l'hivern, vam tenir ventades importants també al febrer i al març, i estem veient també aquestes calorades i onades de calor excepcionals, tant per la temperatura, que s'ha mogut gairebé tot l'estiu entre 30-35 graus a Lloret, fins i tot arran de mar, les temperatures més altes a l'interior de la població, com també per durada. Hem tingut onades de calor, calorades que han durat més d'una setmana, i ja ho hem anat veient els últims anys. Aquest any està sent també molt marcat pel que fa aquests extrems. De fet, hem tancat l'estiu meteorològic més càlid des que es tenen registres a Catalunya, i tot indica que els pròxims anys repetirem aquests extrems. Cada cop pluges més torrencials, pedregades més freqüents, cosa que abans era excepcional, temperatures més disparades i amb més freqüència, i aquests aiguats, doncs, que poden deixar precipitacions que fins ara eren difícils de veure pel que fa a quantitats en poca estona. Per tant, calcem-nos, perquè la crisi climàtica la tenim aquí, i sembla, o tot indica, segons els mapes i els estudis científics, que s'accentuarà encara més els pròxims anys.
1: Déu-n'hi-do, doncs. Xavi Segura, gràcies per tota aquesta informació, per aquesta comunicació.
3: Vinga, vosaltres, bon dia.
2: Nova Ràdio Lloret. Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
4: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
2: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
7: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
8: Estàs escoltant
2: Bon dia, bona hora.
0: Molt bon dia a tothom de nou. Tornem a posar-nos-hi aquí al Bon dia, bona hora. Hem fet una breu pausa, però hem de començar a desenvolupar la resta de temes que hem preparat per avui. I avui, dimecres 9 de setembre, el que volem destacar és que Lloret de Mar es prepara per una nova edició del Drone Festival que tindrà lloc aquest cap de setmana, divendres i dissabte, amb un espectacle completament diferent cada dia.
1: Com sempre, el Festival de Drons es farà a la platja de Lloret i combinarà tecnologia, música i art visual per oferir una experiència immersiva tant a veïns com a visitants. En total, 300 drons il·luminaran el cel de Lloret i crearan espectaculars coreografies aèries dissenyades específicament per aquesta edició, a càrrec de l'empresa Crosstars Aerial Shows.
0: L'espectacle de divendres 11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, proposarà un recorregut visual per a alguns dels símbols, tradicions i elements més representatius de la cultura catalana, mentre que de cara a dissabte el protagonisme serà pel mar Mediterrani.
1: La cita serà els dos dies a les 9 del vespre per gaudir al màxim de l'experiència. L'organització recomana seguir l'espectacle des de la sorra de la platja de Lloret o des de les zones habilitades per al públic i orientant la mirada en direcció al castell d'Amplaja.
0: Recordem que Lloret de Mar va ser una de les primeres destinacions de l'Estat en apostar per aquest model innovador d'espectacle. En parlem primer amb Montse Mas, de l'empresa Crosters Aerial Shows. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Montse, explica'ns una mica què heu preparat per aquest any. Si et sembla, comencem parlant de divendres, que coincidint amb l'11 de setembre us centreu en la cultura catalana. Què ens en pots avançar?
8: Sí, exactament. El que passa, no t'avançaré massa, perquè si no perd tota la gràcia i la sorpresa. El que sí que us podem dir és que, bueno, això coincidint amb l'11 de setembre, doncs s'ha preparat un espectacle basat tot en cultura, tradicions i festivitats que es fan durant l'any a Catalunya. ¿Vale? Llavors, jo crec que això bueno, és molt interessant tant per la gent catalana, que veurà reflexades doncs, la seva cultura i les seves tradicions, com per donar-nos a conèixer el turisme que Lloret té.
0: Perquè, clar, hem de recordar que el Drone Festival atrau tant a gent del poble com a turisme de proximitat i de fora, a tothom. És un espectacle que no té idioma, per tant no hi ha cap mena de barrera. De cara a dissabte, el protagonisme en aquest cas serà pel mar Mediterrani, no?
8: Exactament, sí. Sí. I també és això, vull dir, tot el que veurem està relacionat amb el mar, val? Des d'animals marins fins a coses relacionades doncs això, amb la vida marítima. Tampoc no t'avançaré cap figura, perquè jo crec que avançar-ho ens faria perdre l'emoció del moment. I ens agrada guardar sempre aquesta sorpresa.
0: En tot cas, tu què diries que és el que fa especial un espectacle de drons?
8: Jo crec que el fa especial el fet de que podem aprofitar l'espectacle en si per transmetre coses, val? Transmetre emocions, transmetre un missatge, donar-nos a conèixer, com deia abans, donar a conèixer les nostres tradicions i la nostra cultura. Jo crec que és molt bonic. I un espectacle de drons et dona aquesta possibilitat. A més, els dos espectacles estaran acompanyats de música i en aquest cas també de locució. Sí que és cert que la locució serà en català, però que evidentment, encara que no s'entenguis, pot seguir exactament l'espectacle, però que qui ho pugui entendre, doncs la locució que farà és acabar de posar aquell punt d'emoció a les imatges que veurem al cel.
0: Per tant, molt complet l'espectacle. I a més, enlairareu també, tenim entès, 300 drons, igual que l'any passat, que
8: déu-n'hi-do. Exactament, sí, els mateixos, sí. Sí, déu-n'hi-do, sí, ho dius bé, déu-n'hi-do, sí.
0: És fàcil.
8: Digues, perdona.
0: No, t'anava a preguntar, clar, pels que no en tenim ni idea, els que us he dediqueu suposo que ho trobeu més fàcil, però coordinar 300 drons, pensar com s'han de col·locar perquè dibuixin exactament el dibuix que voleu, etc. Això, déu-n'hi-do, no?
8: També? Sí, déu-n'hi-do. Efectivament, la feina no és el dia de l'espectacle, que també, vull dir, el dia de l'espectacle hi ha molta feina, doncs, en muntar-ho correctament, en fer-ho tot bé, però la feina gran està darrere, durant els mesos que portem treballant, consensuant quines imatges es volen posar al cel, a fer la programació, que cada dron sàpiga exactament en cada segon en quin punt del cel ha d'estar. Coordinar tot això és la feina gran, i aquesta feina doncs portem mesos treballant-hi, i llavors el dia de l'espectacle simplement és posar al cel aquesta feina que portem fent durant tant i tant de temps.
0: Perquè per vosaltres és la primera vegada que ho poseu al cel o ja ho heu provat abans en algun lloc?
8: L'espectacle en si, et refereixes?
0: Sí.
8: L'espectacle en si és la primera vegada que es posa al cel. El que passa que sí que es fa amb simuladors i nosaltres ja l'hem vist, hem comprovat que tot quadra, que està tot perfecte, que les alçades són perfectes, que cada dron el lloc que ha d'estar, que els dibuixos s'entenen, que tot és està mil·limetrat, i tot això sí que ho hem vist, però amb simulació.
0: Doncs aquest divendres i dissabte que arriba una nova edició del Drone Festival, com animaries a la gent a venir a gaudir-lo?
8: Doncs mira, jo els animaria, penso que a més de tant ser d'un cap de setmana de 3 dies, jo crec que és per gaudir d'un cap de setmana genial. Lloret ofereix un munt de possibilitats per passar un bon cap de setmana i a més després tens doncs aquest fi de festa cada dia amb un espectacle doncs que et transmet unes emocions, que pots gaudir en família, en companyia, en un lloc com la platja de Lloret, que bueno, nosaltres ja hi vam estar l'any passat, i bueno, creiem que és un lloc idíl·lic per fer un espectacle d'aquest tipus i per gaudir-lo. I si la temperatura acompanya, ja és genial.
0: Esperem que sí, de moment les previsions són bones i hi haurà aquesta baixada de temperatures que sembla que el cap de setmana pinta bé, vaja, per tant no hi ha excusa a gaudir del Drone Festival. I Montse Mas, moltíssimes gràcies per donar-nos en tots aquests detalls, aquesta pinzellada, però animem a tothom a venir a veure l'espectacle, que és el que val la pena de veritat. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres per la confiança i esperem que ho gaudim tots junts molt.
0: En parlem ara amb la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com es presenta aquesta edició a grans trets?
9: Bé, doncs aquesta sisena edició es presenta amb molta il·lusió, amb moltes expectatives, amb moltes ganes de poder continuar amb el Lloret Drone Festival. És un gran esdeveniment aquí a Lloret. I enguany doncs, tindrem 300 drons, vam ampliar ja l'any passat a 300 unitats i seran dues nits d'espectacles, dues nits de propostes que complementen diferents temàtiques. Hi haurà doncs, això, molta tecnologia aèrea, música i art visual doncs, en aquesta platja espectacular que tenim aquí a Lloret i amb tot el que li envolta el nostre passeig marítim. Així que esperem doncs, que sigui un bon cap de setmana, que a més coincideix amb el pont de la Diada aquí a Catalunya, i doncs moltes ganes de poder-ho gaudir amb molta i molta gent que segur que vindrà en aquesta edició del Drone Festival.
0: Segur que sí, perquè sempre és una activitat que atrau molt tant a veïns com a visitants, no?
9: Sí, correcte. Doncs això és precisament pel que fem aquest festival, perquè volem doncs, que vingui la gent de Lloret, que faci doncs, aquesta trobada a la platja per veure tot aquest espectacle, però a més doncs, poder comptar una miqueta amb els veïns, no? Amb els pobles pròxims, i el que volem és això, no? Que la gent vingui aquest cap de setmana, aquest pont a Lloret de Mar, i doncs, això, no? Poder gaudir d'aquest espectacle lumínic, a més amb música i que sigui un festival per tothom.
0: Esperem que sigui així. A més, les previsions meteorològiques són bones, per tant, esperem que tot acompanyi. No sé si hi ha dades de quantes persones poden passar pel Drone Festival cada setembre.
9: Bé, dades en concreta no les tenim, sabem que ve moltíssima gent. És un espectacle doncs, amb una gran capacitat d'atracció, perquè doncs, es poden veure diferents punts de la platja i doncs, del seu entorn. Més que parlar probablement d'una xifra concreta, el que és evident és que s'ha convertit en una cita molt esperada, amb molta gran afluència de públic de casa, però també de proximitat, i això sí, això és una realitat. Estem molt contents de que cada any doncs, vagi agafant aquesta força i aquesta projecció des de fora de Lloret, des dels pobles veïns, i doncs, contents de que segur que serà doncs, a les expectatives, el que dius tu, el temps, Maria, doncs, acompanyarà i segur que serà un pont i un cap de setmana ple de gent aquí a Lloret.
0: I a més el fet que cada dia de festival es faci un espectacle diferent, això encara el fa més atractiu. Segur que hi ha persones que hi van els dos dies.
9: Correcte, exactament. És un dels grans atractius, com bé es dius, aquesta edició. Cada any anem innovant. Aquest any, doncs, com coincideix no, amb el 11 de setembre, el Dia de la Diada, doncs el que farem és una temàtica doncs, més cultural que parla de la nostra cultura catalana, no, de l'any Gaudí, de tots aquests, doncs, aquesta edició així més catalana, més propera nostra. I el dissabte doncs, serà una projecció més enfocada al Mediterrani, a la costa, a les nostres cales, nostres platges, i doncs, animar tothom que el pugui gaudir a la platja de Lloret de Mar, que és un espectacle totalment gratuït, inclusiu, sostenible, preparat per tothom, i quan dic per tothom és també per les mascotes. El que tingui mascotes a casa el pot vindre a veure doncs, en el passeig marítim, val? I és un festival, el Drone Festival, preparat per tothom perquè la família pugui gaudir el cap de setmana a Lloret.
0: Doncs queda clara la rellevància d'aquest festival, una nova edició del Drone Festival a la platja de Lloret. Cristina Aymerich, regidora de Promoció Econòmica, només queda desitjar que vagi molt i molt bé i moltíssimes gràcies per compartir-ho aquí a la ràdio.
9: Moltíssimes gràcies. Us esperem a tothom que vingui a Lloret de Mar aquest cap de setmana.
0: Cinc minuts per arribar a 9:15 del matí. Ja us hem explicat que avui comencem el dia amb inestabilitat i baixada de temperatures i escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, doncs avui pendents d'aquest canvi de temps que fa dies que anunciem a causa del pas d'un front fred i, clar, amb tanta calor acumulada, l'arribada d'aire fred en altura, evidentment, és un xoc de masses d'aire que provocarà al llarg del dia aiguats, tempestes fortes que poden afectar molts punts del país, també arribar aquí a la zona de Lloret, de tota la selva marítima. Hi ha d'estar molt pendents del cel, aquests xàfecs que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda aniran afectant molts punts, sobretot, sembla amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda. Sembla que el risc afluixa una mica en el conjunt del país, però justament a la zona nord-est, per tant també aquí a Lloret, hi ha risc novament de xàfecs, i atenció perquè estem parlant d'aquests aiguats torrencials que poden aparèixer aquí i allà, molt irregulars, però allà on caiguin doncs poden provocar inundacions, creixements sobtats de rius i rieres. Per tant, precaució, molt pendents del temps, i evitem evidentment circulacions no necessàries al llarg del dia, sobretot en el moment de xàfecs. I sobretot el que notarem amb aquest canvi de temps, més enllà de les precipitacions i d'aquest cel més carregat, és la baixada claríssima de temperatures, una refrescada que es notarà a tot arreu, que serà brusca aquí a Lloret, entre 5-8 graus més baixes les temperatures que no pas els últims dies. Per tant, passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
0: Moltes gràcies, Xavi. Prenem nota de tot plegat i només afegir que ara mateix tenim el cel tapat, dia plujós aquí a Lloret i temperatura de 22 graus.

0: I de la previsió meteorològica, el repàs de l'actualitat general. Falten 2 minuts per arribar a 9:15, Josep.
1: Comencem pels diaris, premsa escrita, els de proximitat. Diari de Girona avui obre amb una fotografia il·lustrativa, vaga, discreta, malestar, intacte. Amb un rètol lluitant també per Eduquem. És una de les notícies més destacades a la primera plana del Diari de Girona. També el titular Girona pionera en camps de bateries a Catalunya. I en bateria de titular-se en salut, IPRA entra al programa de vacunació contra la Covid del Regne Unit. En esports, la lloretenca Daniela Guillén té a l'abast el Mundial de Motocross. En economia, el negoci immobiliari de Girona registra un nou rècord trimestral. I en cultura, la nova sala 4D Emotion dels Ocine porta a Girona l'última tecnologia. Això pel que fa al Diari de Girona, el Punt Avui, també tema monogràfic sobre l'ensenyament. L'educació, inici de curs sacsejat, amb una fotografia d'una de les manifestacions. Diu la notícia que la vaga de mestres i uns resultats de l'informe PISA enterbolits per l'escàndol marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya. Ara repassem la resta de premsa escrita de caire generalista. Comencem pel diari La Razón. L'informe PISA certifica la davallada educativa de l'Estat espanyol. És el que destaca avui La Razón. El País diu que l'educació toca fons i que el Suprem suspèn el dret al vot a 500.000 de nacionalitats per la llei dels nets. El diari El Mundo. El Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. És el tema estrella, podríem dir, de la jornada. El diari La Vanguardia. Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història en PISA. És la notícia que destaca La Vanguardia, però també llegim punxada de la vaga de professors, que només la va seguir el 12%, segons aquest diari. El diari El Periódico de Catalunya, Espanya s'enfonsa a l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. I, finalment, el diari ABC, la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil a Sánchez. I amb una fotografia il·lustrativa tota plana, Rabat col·loca una porta en la frontera de Ceuta per evitar les devolucions del Marroc. Són les notícies a la premsa escrita en aquesta jornada. Doncs

Vallès Occidental. D'altra banda, també a l'Agència Catalana de Notícies, la temperatura de l'aigua del mar a l'estiu bat rècords i s'enfila 2,3 graus per sobre de la mitjana. Els 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, almenys des del 1982. Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Els primers dos detinguts, de 15 i 16 anys, estan en règim tancat per ordre judicial. Són les notícies més destacades de l'Agència Catalana, on en plana cultural també llegim que Laura Gost publica la distopia pertorbadora El preu de néixer i que les pel·lícules en producció catalana El Nido, Lionel i Forastera i també Pràcticament Màgia 2 són les estrenes destacades als cinemes. Pel que fa al 3Cat Info, més enllà del temporal, també l'informe PISA és notícia molt destacada. Diu que el que explica aquesta debacle és la lectura precipitada, les pantalles, l'aturada de la pandèmia i la falta de recursos. I és que ha estat una caiguda sense precedents. Espanya retrocedeix l'equivalent a un curs en comprensió lectora i el Ministeri publica els resultats de Catalunya, tot i que no són vàlids ni comparables. Per la seva banda, la consellera Niubó demana un debat ampli sobre l'educació que inclogui també les famílies. A plana internacional, Donald Trump s'inventa una convenció a mida per evitar una patacada a les eleccions de novembre. En successos detenen dos menors més per l'apunyalament mortal de Manresa l'última nit de Festa Major. I en plana esportiva, avui absolutament totes les notícies destacades són de futbol i, per exemple, hi ha un titular que diu: dos regals de l'Inter fan feliç Mourinho. El Real Madrid sobreviu al domini italià gràcies a un pletòric Courtois i guanya 2-1. Fins aquí el repàs de l'actualitat general, 8:33.

0: Bon dia, bona hora.
1: I seguim avançant aquí al Bon dia, bona hora d'aquest dimecres 9 de setembre i volem fer-nos ressò ara que l'Esplai Capicua ha celebrat els 35 anys de vida aquest 2026 i per mostrar el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja ha muntat una exposició que es pot visitar a la Casa de la Cultura.
2: La mostra que porta pel lema 35 anys fent camí i estarà oberta fins al 26 de setembre compta amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies.
1: Un dels responsables de l'Esplai Capicua és Pau Pérez i el tenim al telèfon. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pau, què hi veurem en aquesta exposició?
3: Doncs veurem una miqueta el que he comentat, no? Fotografia, records, busquem també... buscar anècdotes de la gent... Bueno, una miqueta... Hem intentat fer un resum d'aquests 35 anys, una cosa que ens ha costat un munt, a la sala de... Bueno, a la sala d'exposicions de la biblioteca.
1: Clar, 35 anys, tu dius, ens ha costat un munt. Com definiries aquests 35 anys de vida de l'Esplai Capicua?
3: Jo el definiria, bueno, fent el que millor se'ns dona, educant en el lleure, no? Creant espais on els nens i nenes puguin ser ells mateixos, on cadascú té cabuda... on poden expressar-se, bueno, tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell lloret que tenim una cultura de lleure molt potent, doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
1: L'exposició, per tant, Pau, despertarà la nostàlgia, no?, de qui ha passat en algun moment de la seva vida per l'Esplai, que són moltíssimes persones, no sé si les teniu comptabilitzades, però segur que són un bon grapat.
3: Deuen ser un munt perquè anàvem mirant àlbums, bueno, també hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè clar, nosaltres som la generació actual, però clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin, bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure, bueno, sí, busquem això, busquem la nostàlgia.
1: Doncs animem a tothom a venir a veure la mostra. Ara mateix, en quin punt es troba l'Esplai Capicua? Tenim esplai per anys?
3: Jo crec que sí. Els nens i nenes d'aquí de Lloret tenen moltes ganes de començar el curs cada any i crec que hi ha generacions de futurs monitors que tindran un projecte guai per endavant, sí.
1: Doncs tant de bo que sí, per molts anys més al Capicua. I durant aquest 2026 heu anat fent moltes activitats. Aquesta mostra tanca la sala

0: celebració del 35è aniversari o encara queda alguna altra activitat?
1: Encara ens queda una sorpreseta. Mm. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja.
0: Ens pots avançar alguna cosa, algun detall, alguna pista?
1: Serà una castanya de xula aquest any.
0: Doncs aquí ho deixem, n'estarem també pendents i esperem poder-ho explicar aquí a la ràdio. Pau, animar tothom a passar per l'exposició que estarà aquests propers dies, bueno, que ja es pot visitar, i durant els propers dies a la Casa de la Cultura, i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: 8:37, seguim amb més activitats per aquests dies i concretament per avui. Contes a les places, i és que avui hi ha prevista una nova sessió al nucli antic, malgrat que potser s'hauran de fer canvis per la previsió de pluja, però ja ho veurem perquè el dia de moment està aguantant mig-mig.
1: En tot cas, la sessió d'avui anirà a càrrec de la narradora oral Montmàs i la convocatòria, inicialment, és a les 6 de la tarda a la plaça Melcior Montero.
0: Saludem la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz. Bon dia.
2: Bon dia.
0: En què consisteix aquesta activitat, Contes a les places? Què en podem destacar?
2: Doncs els Contes a les places és una iniciativa que hem fet aquest estiu dintre del Lloret Outdoor Summer Festival, i la idea era de treure la biblioteca al carrer i que doncs, les famílies poguessin gaudir en els diferents barris o en diferents barris de Lloret de contes. I ara aquest mes de setembre, ara la de demà dia 9, és el nucli antic.
0: I què és el que s'hi farà exactament? Què veuran
2: doncs els infants? Sí, us heu d'imaginar una hora del conte, com les que veiem a la biblioteca, però a l'exterior. Vindrà la Montmàs, que és una de les millors narradores que tenim a casa nostra, i segur que us ho passareu molt bé amb ella. O sigui que, bàsicament, això.
0: I per què aporta el fet de fer-ho a l'aire lliure? Perquè s'ha impulsat aquesta iniciativa?
2: La idea de fer-ho a l'aire lliure era aprofitar el bon temps, etc. Tot i que he de dir que ha fet calor aquest estiu i ens hem trobat amb aquesta circumstància, però sobretot el més important era apropar la lectura als barris. En comptes de fer que la gent vingui a la biblioteca, doncs que la biblioteca s'apropi en diferents barris que queden més allunyats de la biblioteca. Sí.
0: Una molt bona iniciativa. Clar, ha fet molta calor. Avui tenim aquesta inestabilitat, aquest canvi de temps tan sobtat. Si plou, què passa amb els contes a la plaça d'aquesta tarda?
2: En principi comptem que no ho haurem d'anul·lar, esperem que no plogui, però estigueu atents a les xarxes de la biblioteca, a les xarxes socials de la biblioteca, a l'Instagram, o si teniu dubtes, truqueu a la biblioteca per si a última hora hi ha algun canvi i hem de canviar el lloc o posposar-ho.
0: Doncs estarem pendents d'això. En tot cas, que vagi molt bé, sigui d'una manera o una altra, si finalment es pot fer. I volíem ja aprofitar també aquesta entrevista per parlar del laboratori Llibres d'Artista, quan els artistes creen pels infants. Una activitat que es fa també a la biblioteca, i el 15 de setembre a les 5 de la tarda hi ha una convocatòria. En què consisteix això?
2: Doncs, mireu, els laboratoris de lectura són és una activitat de foment de la lectura que té com a finalitat promoure la lectura en família i vinculada amb l'art. Aleshores, en aquest cas particular, n'hem anat fent alguns altres, però en aquest cas particular dels Llibres d'Artista, el que farem serà explorar l'obra de diferents artistes que en algun moment han creat llibres per infants, com poden ser Bruno Munari, pot ser el Comagata, i d'altres artistes mundialment reconeguts, però que en algun moment van pensar que era important fer llibres perquè els infants fessin, per una banda, lectura, i per l'altra banda estiguessin vinculats amb el món de l'art, introduir-los en el món de l'art. I aleshores aquesta activitat en concret la fem gràcies al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, i vindrà una professional que es diu Marc González a fer-nos tota la dinamització.
0: Doncs esperem també que vagi molt i molt bé, que l'inscripció prèvia, tot i les places són limitades, i és per famílies amb infants a partir de 6 anys. Gisela Ruiz, directora de la biblioteca, moltíssimes gràcies per comentar-nos aquestes activitats i anirem parlant de tota l'agenda que hi ha a la biblioteca. Gràcies i molt bon dia.
2: A vosaltres, fins ara.
3: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.

0: 3 minuts per 3 quarts de 9 i una altra activitat que tenim a l'agenda per aquests dies està protagonitzada pel submarinisme vintage. En concret es farà al teatre i a Sa Caleta. Un any més, Bucam i Fecdes organitzen a Lloret de Mar el Vintage Metsub i el Vintage Filmsub.
1: Tot plegat començarà divendres a la tarda amb el Festival de Cinema Subaquàtic, que comptarà amb la projecció de la mítica pel·lícula Tiburón, estrenada l'any 1975 i dirigida per Steven Spielberg, i també el teaser de la pel·lícula Epeps de Guerre du Roussillon, on es mostren restes de naufragis d'aquesta contesa. A més, la tarda es complementarà amb la inauguració de l'exposició d'equips antics de busseig, càmeres i pel·lícules submarines. Tot plegat al Teatre de Lloret entre les 5 de la tarda i un quart de 10 de la nit.
0: De cara a dissabte seguirà el Festival de Cinema Subaquàtic al Teatre, on s'han previst diferents activitats com xerrades, projeccions, entre les quals destaca la pel·lícula Leguas de Viaje Submarino, produïda per Disney i basada en el llibre homònim de Jules Verne. Entrevistes obertes al públic, reconeixements i homenatges.
1: Diumenge arriba el moment del Vintage Metsub, que se celebrarà un any més a Sa Caleta, on es faran batejos de busseig autònom, demostracions de busseig en reciclatge antics, busseig amb equips actuals, una neteja del fons marí i també hi haurà un mercat ambulant de material antic.
0: Ampliem tota la informació amb el president de Bucam, el Barcelona Underwater Camera Museum, que és Andrés Clarós. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Andrés, com es presenta aquesta edició de tot plegat, tant del Festival de Cinema com el que és el Metsub?
2: Bueno, jo crec que pinta molt bé, ja veieu que anem incrementant. És la quarta edició que fem a Lloret i a poc a poc l'any passat vam passar una pel·lícula important, aquest any hi ha dos, i dos memorables. Tiburón i l'original, la primera, i 20.000 llegües de viatge submarí, que crec que de l'any és molt antiga, però és mítica. Encara no han fet una part que sigui millor.
0: Clar, aquestes projeccions que es faran, la de Tiburón es farà divendres, la de les Leguas de Viaje Submarino es farà dissabte, són obertes a tothom, a quin públic s'adrecen?
2: Mira, en principi a tota la gent, als cinèfils, la gent que li agradi el mar, als pares que, o els avis que volen portar els fills o els nets a veure pel·lícules mítiques, i està oberta i gratuïta a tothom. Jo m'agradaria morir d'èxit, vol dir omplir, però demano perdó per adelantat, perquè l'aforament és l'aforament, al teatre hi cap la gent que hi cap, i com que no hi ha entrada reservada, igual potser, si tot va molt bé, algú es quedarà sense poder entrar, però bueno, en definitiva crec que és una iniciativa per llançar al cine les grans pel·lícules de cinema antigues del món subaquàtic, recuperar-les, i cada edició anar incrementant i anar fent més coses, a part del tema de busseig històric, en parlarem després.
0: Ara en parlarem, però clar, parlant de cinema subaquàtic i de cinema antic, entenc que les condicions que tenien abans havien de fer bastant complicat, no?, fer aquest rodatge sota l'aigua.
2: Molt, molt. Tal és així que dintre de en el mateix edifici del teatre, en una de les sales d'assaig, farem una exposició on la gent, si arriba abans, podrà veure equips antics de submarinisme i, important, els pòsters de les pel·lícules que es presenten, amb algunes imatges afegides, i les càmeres que van rodar aquestes pel·lícules. Les caixes estanques, i veureu la dimensió i el que representava bellugar-se sota l'aigua amb aquests equips.
0: Doncs una cosa que ara potser podem veure i dius, ostres, ara avui en dia quedaria diferent, però és que déu-n'hi-do, aquests rodatges que es feien ja en aquells anys. I Andrés, clar, això seria, aquestes dues projeccions són la cirereta del pastís, però teniu dues jornades molt farcides d'activitats, divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia al teatre.
2: Correcte. Allà aquest dissabte tindrem un intensiu d'activitats. Hi ha una pel·lícula molt important de Joan Maria Castellví, aquest havia sigut càmera i membre de l'equip de televisió espanyola del Filo de lo Imposible, que presenta una pel·lícula meravellosa, un documental sobre com a la postguerra espanyola, com que no hi havia ferro, els bussos anaven a recuperar el ferro dels vaixells enfosos. Uh-huh. És un documental espectacular, i també tenim una senyora, Carmen Portilla, que va arribar a ser la directora d'aquest programa de televisió del Filó de l'Impossible, que ha sigut la primera dona que ha fet intensament el que es diu espeleobuceo, vol dir bucejar dins de les coves. I ella farà també una conferència per explicar totes aquestes coses. Si veieu que és un dia, el dissabte, intensiu, tancats al teatre, i de poder veure també la pel·lícula, i el diumenge a la platja, com les altres ocasions que fèiem tota la demostració del bus clàssic i de bussejar amb equips antics a la platja de Sacaleta.
0: Doncs això ha complementat amb moltes altres coses, com deies, divendres i dissabte al teatre, diumenge aquesta exhibició a Sacaleta, que com s'ha previst aquesta jornada? Explica'ns una mica més què és el que feu i crida l'atenció de la gent perquè vingui a veure-us, que la veritat és que és una cosa molt vistosa.
2: Mira, allà reservarem un tros de platja en el qual posarem unes carpes, i allà es farà tota la cerimònia de vestir una persona. En principi seran 3 o 4, que es vestiran amb el traje, amb els peus de plom, amb el casc, i s'endinsaran dintre de l'aigua perquè la gent, el públic en general, pugui fer fotos de tota la litúrgia aquesta de vestir el bus, i que inclús es poden banyar, i si tenen alguna càmera, el mateix telèfon amb una funda, el que sigui, que puguin fer fotos sota l'aigua d'aquest bus, com està evolucionant. Tot això sempre protegits amb la seguretat de l'equip dels Mossos d'Esquadra, la unitat subaquàtica, la Guàrdia Civil, ambulància, és a dir, sempre tenim tot un muntatge al voltant per protegir que no passi res. I també hi haurà altres equips que es podran utilitzar, com són equips de reguladors bitràquies antics dels anys 50, 60, 70. També hi haurà un casc de Miller Dan, que és un que es posa un al cap i, sense portar res més, unes sabates, pot anar caminant pel fons a una certa profunditat. És a dir, que la història és rememorar tot el que ha sigut el busseig antic i compaginar-ho en el moment actual. Aquesta és una mica la finalitat del diumenge, que sigui obert de cara al públic, que el públic que està a la platja pugui fer-ho.
0: Mm-hmm. Doncs una activitat també molt atractiva i vistosa, que animem a tothom que s'acosti a Sacaleta diumenge, divendres i dissabte al teatre. I Andrés, volíem aprofitar aquesta entrevista perquè hem de dir que doncs tu ets el president i fundador de BUCAM, el Barcelona Underwater Camera Museum, i aquesta primavera passada vas rebre el Premi de l'Acadèmia Internacional de Ciències i Tècniques Subaquàtiques, que en la categoria a institucions era la primera vegada que s'entregava aquí a l'Estat espanyol. Com ho valores i què reconeix exactament aquest guardó?
2: Bueno, a mi m'ha fet molta il·lusió. Penseu que està considerat com el Premi Nobel del món submarí o subaquàtic. Clar, que et donin aquesta distinció, que a més sigui la primera vegada que arriba a Espanya, i a sobre que te'l donguin després de 20 anys que estic fent tot el tema de BUCAM. BUCAM va començar pràcticament, són 19 anys, però quasi 20 anys de feina intensiva i de fer i viatjar i comunicar-te, doncs jo crec que és una cosa que m'encanta i que a més és un gran orgull. Fa 10 anys, el 2016, em van donar l'equivalent americà, el premi, el Nicky Icorn, dels Estats Units, i aquest que s'ha fet ara, aquest ja és està per sobre encara. I clar, jo crec que ara ja no queda cap més. Tindré que canviar d'activitat.
0: Home, no, ara que t'ho han reconegut i que ho estàs fent bé, millor seguir amb aquesta bona feina. I Andrés Clarós, desitjar que vagi molt bé tota l'activitat per Lloret aquest cap de setmana proper, coincidint amb aquest pont de la Diada Nacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i parlarem aviat, segur.
2: Moltes gràcies. Deixa'm afegir una cosa.
0: Sí.
2: Les pel·lícules es passaran tant aquest divendres com aquest dissabte a les 7 de la tarda. Però abans, una hora abans, pràcticament, o 3/4, el divendres de la pel·lícula Tiburón es farà una xerrada sobre què va representar per la societat i pels taurons la pel·lícula Tiburón. I després hi ha una segona part, que és la del dissabte, que ens explicaran com es va fer el rodatge de 20.000 llegües de viatge submarí. És a dir, si la gent pot arribar abans, millor, perquè estaran ja ficats a dintre de la pel·lícula.
0: Doncs queda dit, és bo saber-ho també, i aquests dos clàssics del cinema que es podran veure projectats al teatre. Com deia Andrés, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
2: Gràcies, Lloret, i us esperem a tots els que pugueu entrar.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: No deixem l'agenda per aquest cap de setmana, 7 minuts per arribar a les 9, perquè volem recordar-vos que diumenge se celebra la Festa Major de les Alegries. El programa, com sempre, molt carregat d'activitats per tots els públics, començarà a 9:15 amb la missa solemne i la participació del cor Alba de Prima. Després hi haurà sardanes amb la Cobla Santa Maria de Blanes, jocs infantils i al migdia música amb Carolina Villegas i Brenda Delgado. Un dels moments més tradicionals arribarà a 2:15 amb la batillada, quan es llançaran carmels des del campanar pels infants. La jornada continuarà amb un dinar a la Pineda, més sardanes, jocs amb bombolles, un espectacle de calatrons i un berenar popular a 6:15. Des de l'organització animen els veïns a pujar fins a les Alegries i gaudir de la celebració. Escoltem una membre del veïnat, Montse Xirgo.
4: Nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi, i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-s'hi i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret, com tants d'altres que tenim, i poder-los gaudir en un dia, doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, esperem que pugi, molta gent s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi, pues, no tindria molt sentit.
0: I per facilitar els desplaçaments, hi haurà servei de bus gratuït entre la terminal i l'ermita.
4: Tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a 9:15, 10:15. Després tornarà al poble a 2:00 i tornarà a pujar a 4:00 i tornarà a baixar a 7:45.
0: Una jornada de festa major que es tancarà amb el berenar popular i que des de l'organització esperen poder celebrar amb bona meteorologia, que esperem que sigui així amb aquest descens de temperatures que es preveu. I anem ara amb una altra qüestió. Novetats a la zona verda d'aparcament de Lloret. Ja us ho explicàvem ahir. La primera és que a partir d'aquest dilluns tots els no residents poden estacionar gratuïtament durant la primera hora a les places de zona verda que no siguin d'ús exclusiu dels residents. Un cop superats als 60 minuts, s'aplicarà la tarifa establerta de 0,049 euros per minut. Tot i la gratuïtat, caldrà obtenir el tiquet d'estacionament. Escoltem el regidor de mobilitat, Joan Escalona.
5: Si no fiquem tiquet, el controlador no sap quant de temps porta aquell cotxe ja aparcat. Llavors, tot i que sigui una hora gratuïta, s'ha de treure el tiquet, i això contemplarà una petita despesa, un petit pagament, no?, de fracció de 5 minuts de segona hora, però és l'única manera que tenim perquè el controlador sàpiga si aquest cotxe ha aparcat allà i s'està beneficiant de l'hora gratuïta o no. Llavors sí que és molt necessari, tant residents com no residents, a les zones de rotació, que tothom tregui el tiquet.
0: La segona novetat és l'ampliació dels supòsits per poder obtenir l'autorització de zona verda familiars de fins a primer grau, d'acord amb els requisits establerts. Un distintiu que ja està en vigor. En el cas de l'IBI, les persones no empadronades que tributen l'impost sobre béns immobles a Lloret de Mar poden accedir a l'autorització corresponent amb una tarifa de 61,45 euros. Aquesta possibilitat s'amplia ara als seus familiars de primer grau, és a dir, pares, mares, germans o fills. Pares, mares i fills. Pel que fa a les llicències esportives, també s'amplia la possibilitat d'obtenir l'autorització als familiars de primer grau dels titulars que compleixin els requisits establerts. La mesura permet facilitar l'accés a l'estacionament a famílies vinculades a l'activitat esportiva del municipi.
5: Perquè trobàvem que hi havia nens, no?, el club esportius, que tenien nens a jugar a un club de Lloret, però la portava la mare. Llavors l'ordenança que teníem abans això no contemplava. Ara pues, sí que contempla que la mare pugui beneficiar-se encara que la fitxa estigui a nom del nen o el contracte, no? Hi ha molta gent que té un cotxe però el cotxe no està al seu nom. Pues d'aquesta manera podem satisfer aquesta necessitat que es van trobar.
0: Així mateix, les noves condicions contemplen els supòsits vinculats a persones que tenen una activitat econòmica o treballen a Lloret de Mar, d'acord amb les condicions establertes per accedir a l'autorització i la seva extensió als familiars de primer grau, és a dir, pares i fills.

I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui, 3 minuts i seran les 9 del matí en aquest programa de dimecres 9 de setembre en què hem començat doncs, coneixent tots els detalls del Drone Festival d'aquest divendres i dissabte i també hem parlat extensament amb en Xavi Segura sobre aquest canvi de temps que s'espera a partir d'avui i també fer una mica de balanç de com ha anat aquest estiu tan calorós que deixem enrere l'estiu meteorològic, perquè recordem que l'estiu com a estació acabarà a finals de setembre. També ens hem fet ressò de l'exposició que commemora els 35 anys de vida de l'Esplai Capicua i que es pot visitar aquests dies a la Casa de la Cultura, un repàs d'aquestes 3 dècades i mitja a través de material de l'Esplai i també moltes fotografies que segur que despertaran la nostàlgia de tothom que ha passat en algun moment per l'Esplai. Ens ho ha explicat en Pau Pérez, que és responsable d'aquesta entitat i que ha explicat també que queda encara una última activitat que és sorpresa per commemorar els 35 anys de vida del Capicua. Amb Gisela Ruiz, directora de la biblioteca, hem parlat de l'activitat que hi ha programada per aquesta tarda a Contes a les places, en aquest cas serà la plaça Melcio Montero a les 6 de la tarda, si la pluja ho permet. Si plogués, cal estar atents a les xarxes socials per veure si hi ha algun canvi d'última hora, però si es pot fer, si el temps ho permet, es farà a l'aire lliure amb Mont Mas, que és doncs, una contista reconeguda i que portarà tots els infants al seu món, al món de la Mont, amb aquestes històries tan entretingudes. I finalment hem parlat amb Andrés Clarós, que és el president de Bucam, que ens ha donat tots els detalls del Festival de Submarinisme Vintage que es fa aquest cap de setmana llarg aquí a Lloret. Divendres i dissabte hi haurà el que és el Festival de Cinema al Teatre i el diumenge se celebrarà el Vintage Metsub a Sa Caleta. Tot això ho podeu recuperar a la nostra pàgina web. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret i tornem demà a les 8 en punt. Que vagi molt bé.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Pretty boy.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica, de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Novetats a la zona verda d'aparcament de Lloret. La primera és que des d'ahir tots els no residents poden estacionar ja gratuïtament durant la primera hora les places de zona verda que no siguin d'ús exclusius dels residents. Un cop superats els 60 minuts, s'aplicarà la tarifa establerta de 0,049 euros per minut. Tot i la gratuïtat, caldrà obtenir el tiquet d'estacionament. Ens ho explica Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: Si no fiquem tiquet, el controlador no sap quant de temps porta aquell cotxe ja aparcat. Llavors, tot i que sigui una hora gratuïta, s'han de treure el tiquet i això contemplarà una petita despesa, un petit pagament, no? De fracció de 5 minuts de segona hora. Però és l'única manera que tenim perquè el controlador sàpiga si aquest cotxe ha aparcat allà i s'està beneficiant de l'hora gratuïta o no. Llavors sí que és molt necessari, tant residents com no residents, a les zones de rotació, que tothom tregui el tiquet.
2: La segona novetat és l'ampliació dels supòsits per poder obtenir l'autorització de la zona verda familiars de fins a primer grau, d'acord amb els requisits establerts. Un distintiu que ja està en vigor. En el cas de l'IBI, les persones no empadronades que tributen l'impost sobre béns immobles a Lloret de Mar poden accedir a l'autorització corresponent amb una tarifa de 61,45 euros. Aquesta possibilitat s'amplia ara als seus familiars de primer grau, pares, mares, germans o fills. Pel que fa a les llicències esportives, també s'amplia la possibilitat d'obtenir l'autorització als familiars de primer grau dels titulars que compleixin els requisits establerts. La mesura permet facilitar l'accés a l'estacionament a famílies vinculades a l'activitat esportiva del municipi.
3: Perquè trobàvem que hi havia nens, no?, el club esportiu, que venien nens a jugar a un club de Lloret, però la portava la mare. Llavors l'ordenança que teníem abans això no contemplava. Ara doncs, sí que contempla que la mare pugui beneficiar-se encara que la fitxa estigui a nom del nen. O el contracte, no? Hi ha molta gent que té un cotxe, però el cotxe no està a seu nom. Doncs d'aquesta manera podem satisfer aquesta necessitat que es van trobar.
2: Així mateix, les noves condicions contemplen els supòsits vinculats a persones que tenen una activitat econòmica o treballen a Lloret de Mar, d'acord amb les condicions establertes per accedir a l'autorització i la seva extensió als familiars de primer grau.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista

un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica, de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i...

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Canvi de temps important avui dimecres. Els primers ruixats ja han començat aquesta matinada i s'espera que s'estenguin durant el dia per diferents punts de Catalunya. De fet, el govern ha restringit la mobilitat no essencial en alguns territoris i ha suspès les classes al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès en aquest segon dia del curs. A Lloret, aquestes mesures no s'han aplicat, però també es preveuen xàfecs i tempestes durant el dia. La temperatura màxima serà de 23 graus, entre 5 i 8 menys que en els últims dies. La raó és que el contrast entre la calor acumulada i l'arribada d'aire fred pot afavorir tempestes localment intenses. El meteoròleg i col·laborador d'aquesta emissora, Xavi Segura, explica què podem esperar durant les pròximes hores.
3: Aquests xàfecs, que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla, amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda.
2: A Lloret, doncs, caldrà estar pendents del cel durant les properes hores. Els xàfecs poden ser irregulars i puntualment intensos, amb risc d'aiguats i també crescudes sobtades de rieres. Però el canvi de temps també es notaran les temperatures. Després de la calor excepcional dels últims dies, els termòmetres baixaran entre 5 i 8 graus a Lloret de Mar. Segura explica que passarem a unes temperatures molt més habituals per aquestes dates.
3: Passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui, que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui, i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
2: Aquest canvi arriba després d'un estiu especialment sec a Lloret. Fa més de 50 dies que no hi plou de manera significativa i durant tot l'estiu només hi han caigut entre 25 i 50 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat del que és habitual a l'estiu. De fet, per trobar una pluja significativa a Lloret cal remuntar-se al 4 de juny, quan van caure entre 20 i 25 litres per metre quadrat. I mentre la pluja ha estat escassa, la calor ha estat especialment intensa. Segura destaca que aquest ha estat un estiu marcat pels episodis extrems i alerta també que aquesta tendència es pot mantenir en els pròxims anys.
3: Onades de calor, calorades que han durat més d'una setmana i ja ho hem anat veient els últims anys. Aquest any està sent també molt marcat pel que fa aquests extrems. De fet, hem tancat l'estiu meteorològic més càlid des que es tenen registres a Catalunya i tot indica que els pròxims anys repetirem aquests extrems. Cada cop pluges més torrencials, pedregades més freqüents, cosa que abans era excepcional. Temperatures més disparades i amb més freqüència i aquests aiguats, doncs, que poden deixar precipitacions que fins ara eren difícils de veure pel que fa a quantitats en poca estona. Per tant, calcem-nos perquè la crisi climàtica la tenim aquí i sembla que s'accentuarà encara més els pròxims anys.
2: Són declaracions de Xavi Segura, meteoròleg i col·laborador a Nova Ràdio Lloret.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: ens queda.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Comptes a les places. Avui hi ha prevista una nova sessió al nucli antic, malgrat que potser s'hauran de fer canvis en cas de que plogui. Una iniciativa que forma part del Lloret Outdoor Summer Festival i que pretén treure la biblioteca al carrer perquè les famílies puguin gaudir de contes a l'exterior. La sessió d'avui dimecres anirà a càrrec de la narradora oral Montmàs i la convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça Melcior Montero. Ens amplia la informació la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz. Ens hem d'imaginar, diu, una hora del conte com la que veiem a la biblioteca, però a l'exterior. Escoltem-la.
3: La idea de fer-ho a l'aire lliure era aprofitar el bon temps, etc, tot i que he de dir que ha fet calor aquest estiu i ens hem trobat amb aquesta circumstància, però sobretot el més important era apropar la lectura als barris. En comptes de fer que la gent vingui a la biblioteca, doncs que la biblioteca s'apropi en diferents barris que queden més allunyats de la biblioteca.
2: Tot i que en principi no s'esperen pluges durant la tarda, es recomana estar pendent a les xarxes socials de la institució o trucar en cas de tenir algun dubte sobre si l'activitat es manté, canvia de lloc o es posposa.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical...

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: You look like you're having fun.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Bobby?
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
3: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret que tenim una cultura de lleure molt potent, doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
2: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
3: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això, busquem la nostàlgia.
2: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, s'explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
3: Encara ens queda una sorpreseta. Ah. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
2: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: Ready to spread good vibes? Spread them well. Around the world.

Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Canvi de temps important avui dimecres. Els primers ruixats ja han començat aquesta matinada i s'espera que s'estenguin durant el dia per diferents punts de Catalunya. De fet, el govern ha restringit la mobilitat no essencial en alguns territoris i ha suspès les classes al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès en aquest segon dia del curs. A Lloret aquestes mesures no s'han aplicat, però també es preveuen xàfecs i tempestes durant el dia. La temperatura màxima serà de 23 graus, entre 5 i 8 menys que en els últims dies. La raó és que el contrast entre la calor acumulada i l'arribada d'aire fred pot afavorir tempestes localment intenses. El meteoròleg i col·laborador d'aquesta emissora, Xavi Segura, explica què podem esperar durant les pròximes hores.
3: Aquests xàfecs, que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla, amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda.
2: A Lloret, doncs, caldrà estar pendents del cel durant les properes hores. Els xàfecs poden ser irregulars i puntualment intensos, amb risc d'aiguats i també crescudes sobtades de rieres. Però el canvi de temps també es notaran les temperatures. Després de la calor excepcional dels últims dies, els termòmetres baixaran entre 5 i 8 graus a Lloret de Mar. Segura explica que passarem a unes temperatures molt més habituals per aquestes dates.
3: Passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar, 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui, que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui, i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
2: Aquest canvi arriba després d'un estiu especialment sec a Lloret. Fa més de 50 dies que no hi plou de manera significativa i durant tot l'estiu només hi han caigut entre 25 i 50 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat del que és habitual a l'estiu. De fet, per trobar una pluja significativa a Lloret cal remuntar-se al 4 de juny, quan van caure entre 20 i 25 litres per metre quadrat. I mentre la pluja ha estat escassa, la calor ha estat especialment intensa. Segura destaca que aquest ha estat un estiu marcat pels episodis extrems i alerta també que aquesta tendència es pot mantenir en els pròxims anys.
3: Onades de calor, calorades que han durat més d'una setmana i ja ho hem anat veient els últims anys. Aquest any està sent també molt marcat pel que fa aquests extrems. De fet, hem tancat l'estiu meteorològic més càlid des que es tenen registres a Catalunya i tot indica que els pròxims anys repetirem aquests extrems. Cada cop pluges més torrencials, pedregades més freqüents, cosa que abans era excepcional. Temperatures més disparades i amb més freqüència i aquests aiguats, doncs, que poden deixar precipitacions que fins ara eren difícils de veure pel que fa a quantitats en poca estona. Per tant, calcem-nos perquè la crisi climàtica la tenim aquí i sembla que s'accentuarà encara més els pròxims anys.
2: Són declaracions de Xavi Segura, meteoròleg i col·laborador de Nova Ràdio Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Contes a les places. Avui hi ha prevista una nova sessió al nucli antic, malgrat que potser s'hauran de fer canvis en cas de que plogui. Una iniciativa que forma part del Lloret Outdoor Summer Festival i que pretén treure la biblioteca al carrer perquè les famílies puguin gaudir de contes a l'exterior. La sessió d'avui dimecres anirà a càrrec de la narradora oral Montmàs i la convocatòria és a les 6 de la tarda a la plaça Melcio Montero. Ens amplia la informació la directora de la biblioteca, Gisela Ruiz. Ens hem d'imaginar, diu, una hora del conte com la que veiem a la biblioteca, però a l'exterior. Escoltem-la.
4: La idea de fer-ho a l'aire lliure era aprofitar el bon temps, etc. Tot i que he de dir que ha fet calor aquest estiu i ens hem trobat amb aquesta circumstància, però sobretot el més important era apropar la lectura als barris. No? En comptes de fer que la gent vingui a la biblioteca, doncs que la biblioteca s'apropi en diferents barris que queden més allunyats de la biblioteca.
3: Tot i que en principi no s'esperen pluges durant la tarda, es recomana estar pendent a les xarxes socials de la institució o trucar en cas de tenir algun dubte sobre si l'activitat es manté, canvia de lloc o es posposa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: you when you're under my skin.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El submarinisme vintage serà el protagonista aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb motiu del vintage MedSub i el vintage FilmSub, organitzats per BOCAM i la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Tot plegat començarà divendres a la tarda amb el Festival de Cinema Subaquàtic, que comptarà amb la projecció de la mítica pel·lícula Tiburón, estrenada l'any 1975 i dirigida per Steven Spielberg, i també del teaser de la pel·lícula Epeps de Guerre du Roussillon, on es mostren restes de naufragis d'aquesta contesa. A més, la tarda es complementarà amb la inauguració de l'exposició d'equips antics de busseig, càmeres i pel·lícules submarines. Tot plegat al Teatre de Lloret entre les 5 de la tarda i un quart de 10 de la nit. De cara a dissabte, seguirà el Festival de Cinema Subaquàtic al Teatre, on s'han previst diferents activitats com xerrades, projeccions, entre les quals destaca la pel·lícula 20.000 leguas de viaje submarino, produïda per Disney i basada en el llibre homònim de Jules Verne, entrevistes obertes al públic, reconeixements i homenatges. El fundador i president de BOCAM, Andrés Clarós, ressalta que el Festival de Cinema està agafant molta força i la idea és seguir-lo fent créixer per posar de relleu el cinema subaquàtic.
3: Crec que pinta molt bé, ja veieu que anem incrementant. És la quarta edició que fem a Lloret i a poc a poc l'any passat vam passar una pel·lícula important. Aquest any hi ha dos, i dos memorables. Tiburón i l'original, la primera, i 20.000 lleues de viatge submarí, que crec que de l'any és molt antiga, però és mítica. Encara no han fet una part que sigui millor. En definitiva, crec que és una iniciativa per llançar el cine, les grans pel·lícules de cinema antigues del món subaquàtic, recuperar-les i cada edició anar incrementant i anar fent més coses.
2: Les projeccions seran a les 7 de la tarda i l'entrada és oberta a tothom. Abans es faran xerrades complementàries sobre les repercussions i seqüeles de la pel·lícula Tiburón, això el divendres, i sobre el rodatge de 20.000 lleguas de viatge submarí el dissabte. De cara a diumenge arriba el moment del vintage MedSub, que se celebrarà un any més a Sacaleta, on es faran batejos de busseig autònom, demostracions de busseig amb recicladors antics, busseig amb equips actuals, una neteja del fons marí i també hi haurà un mercat ambulant de material antic. El principal atractiu de la jornada són, sens dubte, els equipaments antics de submarinisme.
3: Es farà tota la cerimònia de vestir a una persona, en principi seran 3 o 4, que es vestiran amb el traje, amb els peus de plom, amb el casc, i s'endinsaran dintre de l'aigua perquè la gent, el públic en general, pugui fer fotos de tota la litúrgia aquesta de vestir el bus, i que inclús es poden banyar, i si tenen alguna càmera, el mateix telèfon amb una funda, el que sigui, que puguin fer fotos sota l'aigua d'aquest bus com està evolucionant.
2: L'activitat començarà a 2:15 del matí a Sacaleta i comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries.
1: La previsió del temps.
2: Temps pel temps amb Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Doncs avui pendents d'aquest canvi de temps que fa dies que anunciem a causa del pas d'un front fred i, clar, tanta calor acumulada, l'arribada d'aire fred en altura, evidentment és un xoc de masses d'aire que provocarà al llarg del dia aiguats, tempestes fortes que poden afectar molts punts del país. També arriba aquí a la zona de Lloret, de tota la selva marítima, i han d'estar molt pendents del cel, aquests xàfecs que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla, amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució. De cara a la tarda, sembla que el risc afluixa una mica en el conjunt del país, però justament a la zona nord-est, per tant, també aquí a Lloret, hi ha risc novament de xàfecs, i atenció, perquè estem parlant d'aquests aiguats torrencials que poden aparèixer aquí i allà, molt irregulars, però allà on caiguin doncs poden provocar inundacions, creixements sobtats de rius i rieres. Per tant, precaució, molt pendents del temps, i evitem, evidentment, circulacions no necessàries al llarg del dia, sobretot en el moment de xàfecs.
2: Gràcies, Xavi, per la informació. En aquests moments, 21 graus centígrads.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

estás sola, sonrío y te miro. La mesa sujeta tu cuerpo

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Canvi de temps important avui dimecres. Els primers ruixats ja han començat aquesta matinada i s'espera que s'estenguin durant el dia per diferents punts de Catalunya. De fet, el govern ha restringit la mobilitat no essencial en alguns territoris i ha suspès les classes al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès en aquest segon dia del curs. A Lloret, aquestes mesures no s'han aplicat, però també es preveuen xàfecs i tempestes durant el dia. La temperatura màxima serà de 23 graus, entre 5 i 8 menys que en els últims dies. La raó és que el contrast entre la calor acumulada i l'arribada d'aire fred pot afavorir tempestes localment intenses. El meteoròleg i col·laborador d'aquesta emissora, Xavi Segura, explica què podem esperar durant les pròximes hores.
3: Aquests xàfecs, que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda.
2: A Lloret, doncs, caldrà estar pendents del cel durant les properes hores. Els xàfecs poden ser irregulars i puntualment intensos, amb risc d'aiguats i també crescudes sobtades de rieres. Però el canvi de temps també es notaran les temperatures. Després de la calor excepcional dels últims dies, els termòmetres baixaran entre 5 i 8 graus a Lloret de Mar. Segura explica que passarem a unes temperatures molt més habituals per aquestes dates.
3: Passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui, que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui, i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
2: Aquest canvi arriba després d'un estiu especialment sec a Lloret. Fa més de 50 dies que no hi plou de manera significativa i durant tot l'estiu només hi han caigut entre 25 i 50 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat del que és habitual a l'estiu. De fet, per trobar una pluja significativa a Lloret cal remuntar-se al 4 de juny, quan van caure entre 20 i 25 litres per metre quadrat. I mentre la pluja ha estat escassa, la calor ha estat especialment intensa. Segura destaca que aquest ha estat un estiu marcat pels episodis extrems i alerta també que aquesta tendència es pot mantenir en els pròxims anys.
3: Onades de calor, calorades que han durat més d'una setmana i ja ho hem anat veient els últims anys. Aquest any està sent també molt marcat pel que fa aquests extrems. De fet, hem tancat l'estiu meteorològic més càlid des que es tenen registres a Catalunya i tot indica que els pròxims anys repetirem aquests extrems. Cada cop pluges més torrencials, pedregades més freqüents, cosa que abans era excepcional. Temperatures més disparades i amb més freqüència i aquests aiguats, doncs, que poden deixar precipitacions que fins ara eren difícils de veure pel que fa a quantitats en poca estona. Per tant, calcem-nos perquè la crisi climàtica la tenim aquí i sembla que s'accentuarà encara més els pròxims anys.
2: Són declaracions de Xavi Segura, meteoròleg i col·laborador a Nova Ràdio Lloret.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
3: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret que tenim una cultura de lleure molt potent, doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
2: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
3: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això. Busquem la nostàlgia.
2: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
3: Encara ens queda una sorpreseta. No. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
2: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. 300 drons s'enlairaran al cel de Lloret aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, per a la 6a edició del Lloret Drone Festival. Seran dos espectacles nous i totalment diferents entre ells. Aquest divendres, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, la temàtica escollida seran les tradicions catalanes, mentre que de cara a dissabte, el show lumínic se centrarà en el mar Mediterrani. Com l'any passat, l'empresa encarregada del festival serà Crosstars Aerial Shows, que ha preparat unes coreografies aèries que estan convençuts que atrauran l'atenció del públic i que, tal com ha explicat Montse Mas, aniran acompanyades de música i d'una locució que acabarà de posar un punt d'emoció a les imatges del cel.
4: Jo crec que el fa especial el fet de que podem aprofitar l'espectacle en si per transmetre coses, transmetre emocions, transmetre un missatge, donar a conèixer les nostres tradicions i la nostra cultura. Jo crec que és molt bonic. I un espectacle de drons et dona aquesta possibilitat. A més, els dos espectacles estaran acompanyats de música i en aquest cas també de locució. Sí que és cert que la locució serà en català, que evidentment, encara que no s'entenguis, pot seguir exactament l'espectacle, però que qui ho pugui entendre, doncs, la locució que farà és acabar de posar aquell punt d'emoció a les imatges que veurem al cel.
3: La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, posa de relleu que el Lloret Drone Festival omple cada any la platja de Lloret tant de veïns com de visitants i anima a tothom a gaudir-ne.
5: Volem, doncs, que vingui la gent de Lloret, que faci, doncs, aquesta trobada a la platja per veure tot aquest espectacle, però a menys, doncs, poder comptar una miqueta amb els veïns, no?, amb els pobles pròxims, i el que volem és això, no?, que la gent vingui aquest cap de setmana, aquest pont a Lloret de Mar, i doncs això, no?, poder gaudir d'aquest espectacle lumínic, a més amb música, i que sigui un festival per tothom.
3: La cita serà els dos dies, tant divendres com dissabte, a les 9 del vespre. Per gaudir al màxim de l'experiència, l'organització recomana seguir l'espectacle des de la sorra de la platja de Lloret o des de les zones habilitades per al públic i orientant la mirada en direcció al castell d'en Plaja. Recordem que Lloret de Mar va ser una de les primeres destinacions de l'Estat a apostar per aquest model innovador d'espectacle.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Canvi de temps important avui dimecres. Els primers ruixats ja han començat aquesta matinada i s'espera que s'estenguin durant el dia per diferents punts de Catalunya. De fet, el govern ha restringit la mobilitat no essencial en alguns territoris i ha suspès les classes al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès en aquest segon dia del curs. A Lloret, aquestes mesures no s'han aplicat, però també es preveuen xàfecs i tempestes durant el dia. La temperatura màxima serà de 23 graus, entre 5 i 8 menys que en els últims dies. La raó és que el contrast entre la calor acumulada i l'arribada d'aire fred pot afavorir tempestes localment intenses. El meteoròleg i col·laborador d'aquesta emissora, Xavi Segura, explica què podem esperar durant les pròximes hores.
3: Aquests xàfecs, que ja han arrencat en moltes comarques des de la matinada i durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, aniran afectant molts punts, sobretot, sembla amb els mapes actuals, litoral, prelitoral de Barcelona, interior, nord-est, però aquests xàfecs, aquestes tempestes fortes, també arribaran aquí, a la selva marítima, en altres comarques. Hi ha moltes alertes activades per part del Meteocat per pluja que pot acumular més de 20 o de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, fins i tot en algunes zones no es descartaria 60 litres en 3 hores. Per tant, molta precaució de cara a la tarda.
2: A Lloret, doncs, caldrà estar pendents del cel durant les properes hores. Els xàfecs poden ser irregulars i puntualment intensos, amb risc d'aiguats i també crescudes sobtades de rieres. Però el canvi de temps també es notarà en les temperatures. Després de la calor excepcional dels últims dies, els termòmetres baixaran entre 5 i 8 graus a Lloret de Mar. Segura explica que passarem a unes temperatures molt més habituals per aquestes dates.
3: Passarem de la calor canicular excepcional que hem tingut els últims dies a, de cop, valors normalitzats per les dates, no només avui, sinó que també les pròximes jornades, un ambient més propi ja de finals d'estiu, de setembre, amb màximes d'entre 25, 26, a tot estirar 27 graus, i les properes matinades també seran més fresques. Xàfecs, tempestes fortes avui, que no repetiran els pròxims dies, amb sol en general, situació marítima alterada avui, i sobretot aquest ambient molt més respirable tant avui com els pròxims dies.
2: Aquest canvi arriba després d'un estiu especialment sec a Lloret. Fa més de 50 dies que no hi plou de manera significativa i durant tot l'estiu només hi han caigut entre 25 i 50 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat del que és habitual a l'estiu. De fet, per trobar una pluja significativa a Lloret cal remuntar-se al 4 de juny, quan van caure entre 20 i 25 litres per metre quadrat. I mentre la pluja ha estat escassa, la calor ha estat especialment intensa. Segura destaca que aquest ha estat un estiu marcat pels episodis extrems i alerta també que aquesta tendència es pot mantenir en els pròxims anys.
3: Onades de calor, calorades que han durat més d'una setmana i ja ho hem anat veient els últims anys. Aquest any està sent també molt marcat pel que fa aquests extrems. De fet, hem tancat l'estiu meteorològic més càlid des que es tenen registres a Catalunya i tot indica que els pròxims anys repetirem aquests extrems. Cada cop pluges més torrencials, pedregades més freqüents, cosa que abans era excepcional. Temperatures més disparades i amb més freqüència i aquests aiguats, doncs, que poden deixar precipitacions que fins ara eren difícils de veure pel que fa a quantitats en poca estona. Per tant, calcem-nos perquè la crisi climàtica la tenim aquí i sembla que s'accentuarà encara més els pròxims anys.
2: Són declaracions de Xavi Segura, meteoròleg i col·laborador a Nova Ràdio Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. El submarinisme vintage serà el protagonista aquest cap de setmana a Lloret de Mar amb motiu del vintage MedSub i el vintage FilmSub, organitzats per BOCAM i la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Tot plegat començarà divendres a la tarda amb el Festival de Cinema Subaquàtic, que comptarà amb la projecció de la mítica pel·lícula Tiburón, estrenada l'any 1975 i dirigida per Steven Spielberg, i també del teaser de la pel·lícula Epeps de Guerre du Roussillon, on es mostren restes de naufragis d'aquesta contesa. A més, la tarda es complementarà amb la inauguració de l'exposició d'equips antics de busseig, càmeres i pel·lícules submarines. Tot plegat al Teatre de Lloret entre les 5 de la tarda i un quart de 10 de la nit. De cara a dissabte, seguirà el Festival de Cinema Subaquàtic al Teatre, on s'han previst diferents activitats com xerrades, projeccions, entre les quals destaca la pel·lícula 20.000 leguas de viaje submarino, produïda per Disney i basada en el llibre homònim de Jules Verne, entrevistes obertes al públic, reconeixements i homenatges. El fundador i president de BOCAM, Andrés Clarós, ressalta que el Festival de Cinema està agafant molta força i la idea és seguir-lo fent créixer per posar de relleu el cinema subaquàtic.
4: Crec que pinta molt bé, ja veieu que anem incrementant. És la quarta edició que fem a Lloret i a poc l'any passat hem passat una pel·lícula important. Aquest any hi ha dos, i dos memorables. Tiburón i l'original, la primera, i 20.000 llegües de viatge submarí, que crec que de l'any és molt antiga, però és mítica. Encara no han fet una part que sigui millor. En definitiva, crec que és una iniciativa per llançar el cine, les grans pel·lícules de cinema antigues del món subaquàtic, recuperar-les, i cada edició anar incrementant i anar fent més coses.
3: Les projeccions seran a les 7 de la tarda i l'entrada és oberta a tothom. Abans es faran xerrades complementàries sobre les repercussions i seqüeles de la pel·lícula Tiburón, això el divendres, i sobre el rodatge de 20.000 llegües de viatge submarí el dissabte. De cara a diumenge arriba el moment del vintage MedSub, que se celebrarà un any més a Sa Caleta, on es faran batejos de busseig autònom, demostracions de busseig amb recicladors antics, busseig amb equips actuals, una neteja del fons marí i també hi haurà un mercat ambulant de material antic. El principal atractiu de la jornada són, sens dubte, els equipaments antics de submarinisme.
4: Es farà tota la cerimònia de vestir a una persona, en principi seran 3 o 4, que es vestiran amb el traje, amb els peus de plom, amb el casc, i s'endinsaran dintre de l'aigua perquè la gent, el públic en general, pugui fer fotos de tota la litúrgia aquesta de vestir el bus, i que inclús es poden banyar, i si tenen alguna càmera, el mateix telèfon amb una funda, el que sigui, que puguin fer fotos sota l'aigua d'aquest bus, com està evolucionant.
3: L'activitat començarà a 2:15 del matí a Sa Caleta i comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. 300 drons s'enlairaran al cel de Lloret aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, per a la 6a edició del Lloret Drone Festival. Seran dos espectacles nous i totalment diferents entre ells. Aquest divendres, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, la temàtica escollida seran les tradicions catalanes, mentre que de cara a dissabte, el show lumínic se centrarà en el mar Mediterrani. Com l'any passat, l'empresa encarregada del festival serà Crosstars Aerial Shows, que ha preparat unes coreografies aèries que estan convençuts que atrauran l'atenció del públic i que, tal com ha explicat Montse Mas, aniran acompanyades de música i d'una locució que acabarà de posar un punt d'emoció a les imatges del cel.
3: Jo crec que el fa especial el fet de que podem aprofitar l'espectacle en si per transmetre coses, transmetre emocions, transmetre un missatge, donar a conèixer les nostres tradicions i la nostra cultura. Jo crec que és molt bonic. I un espectacle de drons et dona aquesta possibilitat. A més, els dos espectacles estaran acompanyats de música i en aquest cas també de locució. Sí que és cert que la locució serà en català, que evidentment, encara que no s'entengui, es pot seguir exactament l'espectacle, però que qui ho pugui entendre, doncs, la locució que farà és acabar de posar aquell punt d'emoció a les imatges que veurem al cel.
2: La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, posa de relleu que el Lloret Drone Festival omple cada any la platja de Lloret tant de veïns com de visitants i anima a tothom a gaudir-ne.
4: Volem, doncs, que vingui la gent de Lloret, que faci, doncs, aquesta trobada a la platja per veure tot aquest espectacle, però, a menys, doncs, poder comptar una miqueta amb els veïns, no?, amb els pobles pròxims, i el que volem és això, no?, que la gent vingui aquest cap de setmana, aquest pont a Lloret de Mar, i, doncs, això, no?, poder gaudir d'aquest espectacle lumínic, a més amb música, i que sigui un festival per tothom.
2: La cita serà els dos dies, tant divendres com dissabte, a les 9 del vespre. Per gaudir al màxim de l'experiència, l'organització recomana seguir l'espectacle des de la sorra de la platja de Lloret o des de les zones habilitades per al públic i orientant la mirada en direcció al castell d'Amplaja. Recordem que Lloret de Mar va ser una de les primeres destinacions de l'Estat a apostar per aquest model innovador d'espectacle.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Capicua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
3: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret, que tenim una cultura de lleure molt potent. Doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
2: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
3: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això. Busquem la nostàlgia.
2: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Capicua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
3: Encara ens queda una sorpreseta. No. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
2: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Capicua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que